0: L'ex cantant de Mecano torna als escenaris amb Se ha acabado el show, una gira internacional que marca una nova etapa en la seva trajectòria. Presentarà les seves noves cançons i recordarà, com no, grans èxits de la seva carrera com aquest Maquillaje.
1: No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires.
0: Amb Anna Torroja posant punt i final a aquest informatiu. Més notícies en aquesta sintonia i al portal web rtv-e.cat. Tingueu un bon dia.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda, 9è aniversari dels atemptats de Barcelona del 17 d'agost, en el que van morir 16 persones i més d'un centenar van resultar ferides. Enguany, l'escenari d'homenatge a les víctimes s'ha fet excepcionalment a la plaça Sant Jaume per les obres de les Rambles. Durant l'acte s'ha llegit el poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i s'ha interpretat la peça musical Compte amb mi, de Xarango, un acte que ha finalitzat amb un minut de silenci. Robert Manrique, activista dels drets a les víctimes del terrorisme, en declaracions a Ràdio 4, recorda que una de cada tres víctimes encara no ha rebut cap compensació econòmica pels anys patits.
2: Si fem cas del que diu el Ministeri, n'hi ha una tercera part de les víctimes del 17A que encara no han estat ressarcides econòmicament. 9 anys després és vergonyós donar aquestes dades. És a dir, de cada tres víctimes, una no ha estat encara contactada per l'administració. De veritat, ens ho estan explicant i no passa res.
1: El president Salvador Illa, en un missatge a X, ha expressat el suport a les víctimes, a les seves famílies i a totes les persones afectades, però també ha assegurat que davant de l'odi i la barbària cal més convivència, més democràcia i més pau. Per la seva banda, la diputada de Junts, Pilar Calvo, ha assegurat que el partit continua sense defallir, demanant la veritat del que va passar.
3: Continuarem lluitant pel dret a la veritat de les víctimes, perquè necessitem que davant de situacions així prevalgui el dret a la veritat davant de la documentació classificada. Una de les coses que volem aconseguir és que es modifiqui la llei de secrets perquè això sigui possible.
1: El govern municipal de Lleida reforçarà la vigilància a la ciutat per evitar que tornin a produir-se baralles multitudinàries com la d'aquest cap de setmana, que s'ha saldat amb un detingut i 5 ferits de diversa consideració. Així ho han acordat l'alcalde i els regidors després de reunir-se amb els agents de la Guàrdia Urbana, Mossos i les diferents entitats veïnals. Un jove de nacionalitat italiana de 21 anys va ser traslladat a l'hospital el passat 12 d'agost després de patir una agressió al parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. La policia compta amb la denúncia dels fets i el cas està en mans de la unitat d'investigació dels Mossos. Un acompanyant de la víctima també va ser agredit, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït després de l'agressió per part d'un grup de persones que va patir quan sortia d'una discoteca. I els pagesos confien que a partir d'avui els perits d'Agroseguro comencin a valorar les pèrdues de les finques de fruita de la plana de Lleida afectades per la forta tempesta de pedra i vent de divendres al vespre. La tempesta va afectar sobretot les comarques de la Noguera i el Segrià. Tot això i més quan passin 10 minuts de les dues, abans però la informació de serveis. Coneguem com se circula a aquesta hora després d'un matí molt complicat a la xarxa viària. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
4: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar de diferents punts de lentitud a l'AP7. Parlem a la Jonquera en sentit França i en 3 quilòmetres. En sentit de Girona hi ha retencions a Montmeló, Castellbisbal i Subirats, i en el cas de la zona de Tarragona, l'Ampolla, i tant en sentit nord com sud arran d'un accident. Hi ha aturades pel que fa a les rondes de Barcelona, certa mobilitat, i també aturades en altres punts, com per exemple la C14 a Organyà, a la Ribera d'Urgellet, a la C16 a la zona de Cercs, i també a zones de platja com la C63 a Lloret, per exemple. Per tant, força moviment aquest migdia i demanar-vos, com sempre, cautela. Bona tarda.
1: Gràcies. I també molt pendents del temps. D'una banda, amb la prealerta per pluges intenses a les comarques de la Catalunya central, d'altra banda, per l'avís del Procicat per calor nocturna intensa, que s'amplia també a calor intensa diurna per als propers dies 18 i 19. A EMET, Jordi Oriós.
5: Avui a Catalunya, les màximes sense canvis al nord-est i al litoral central en ascens a la resta. Atenció a la calor a les depressions centrals, prelitoral i litoral nord de Tarragona i Barcelona, també a l'Empordà, per valors que poden assolir o superar els 34-36 graus. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat en general. A la tarda s'esperen ruixats dispersos al Pirineu i a l'interior de Girona, que poden venir acompanyats de tormenta, amb probabilitat de que siguin localment forts. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, doncs poden continuar informats en aquesta sintonia també a la web rtv-e.cat. Bona tarda.

0: Un estudi liderat pel Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya conclou que la supervivència de les dones després d'una mort sobtada cardíaca és la meitat que la registrada en els homes, però a més s'ha trobat que existeix un perfil clínic diferenciat que condiciona la prevenció i el tractament. Doctor Josep Aseni és l'investigador principal.
1: Les dones són més sedentàries, presenten més hipertensió arterial i més obesitat que els homes. I a més, hem descobert un perfil clarament diferent, ja que les dones tenen més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol. De fet, una de quatre dones que presenten una mort sobtada presenta antecedents d'malaltia psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: I en aquest cas parlem d'un altre estudi, el que ha liderat la Universitat Rovira i Virgili, que conclou que una dieta rica en fibra i cereals integrals en redueix el risc de mort, especialment per càncer, en persones amb risc cardiovascular elevat. Pilar Ribas.
2: Els resultats revelen que les persones que van seguir una pitjor dieta pel que fa a la qualitat dels hidrats que consumien han presentat un 28% més de risc de morir per qualsevol causa i un 48% més de risc de morir per càncer que aquelles amb un consum de carbohidrats de millor qualitat. Concretament, durant el temps de l'estudi, uns 6 anys, es van registrar 425 defuncions, de les quals 169 van ser per càncer i 103 per malalties cardiovasculars. Jordi Sales, catedràtic de nutrició de la URB i coautor de la estudi.
3: Això vol dir que consumeixin força fibra, vol dir que consumeixen integrals de tota classe, especialment els cereals integrals, que a més prenguin aliments de baix índex glicèmic, o sigui, aliments amb carbohidrats que no facin pujar ràpidament el sucre a la sang, i a més que evitin prendre begudes ensucrades i altres formes líquides d'hidrats de carboni.
2: L'equip investigador ha treballat amb dades de 7.200 participants, homes d'entre 55 i 80 anys i dones d'entre 60 i 80 anys del projecte PREDIMED, un dels assajos clínics més importants sobre dieta mediterrània i salut cardiovascular.
0: I parlant d'aliments, amb les altes temperatures augmenta el risc d'intoxicacions alimentàries. Aquest estiu la Diputació de Barcelona ha reforçat les inspeccions a les guinguetes de platja i als bars de piscina amb 45 actuacions. Laura Hurtado.
4: La calor és un factor de risc perquè ajuda a la proliferació de bacteris responsables d'infeccions alimentàries. Els inspectors revisen que es mantingui el fred, que no es barregin els crus amb els cuits, que els equips siguin els adequats i estiguin en bones condicions i que els manipuladors d'aliments treballin correctament. Isabel Casteller, tècnica de seguretat alimentària de la Diputació de Barcelona.
5: És molt important, per tant, la conservació, no trencar aquesta cadena de fred i que es mantingui sempre els aliments amb una temperatura de mantenir, o sigui, de conservació adequada, que mantinguin els microorganismes a ratlla, no? I que no els permeti multiplicar-se.
4: Els símptomes de la intoxicació solen aparèixer de seguida i provoquen molèsties gastrointestinals, febre i, en casos més greus, respostes nervioses. Normalment s'allarguen com a màxim 2 dies.
0: Els pagesos confien que a partir d'avui els pèrits d'Agroseguro comencin a valorar les pèrdues de les finques de fruita de la plana de Lleida afectades per la forta tempesta de pedra i vent de divendres al vespre. La tempesta va afectar sobretot les comarques de la Noguera i Segrià i les varietats de fruita més malmeses serien les de pera i algunes de poma. A l'espera de l'informe oficial del Departament d'Agricultura de la Generalitat, la Unió de Pagesos xifra entre un 60 i un 80% les pèrdues en aquestes finques, tot i que en algunes poden arribar al 100%. Jaume Gardenyes és responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
6: Finques del 100%. Allí em va tocar Bovent i la Pedra, finques del 100% també hi són, eh? L'afectació és del 60-80%. Amb aquestes finques fins avui no es podrà entrar, fins que haguem pogut les partes i els peritatges pertinents, no hi podem entrar.
0: I davant la previsió que les calorades seran un fet habitual i faci disparar el consum energètic i, en conseqüència, el preu, Sant Pere Pescador a l'Alt Empordà ha posat en marxa la seva primera comunitat energètica perquè comerços, però també famílies vulnerables, puguin reduir la factura de la llum. Els detalls, Gemma Esteve.
7: Les plaques fotovoltaiques s'han instal·lat a la coberta del centre cívic i poden produir més de 50.000 kWh d'electricitat cada any. L'alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, explica que aquesta energia anirà destinada a famílies vulnerables i als comerços del poble. Calcula que s'hi acolliran una vintena d'establiments que podran reduir la factura de la llum sense haver d'invertir en plaques solars.
8: El comerç local, que tots sabem a tots els municipis en quina situació està, si podem ajudar una miqueta en aquest sentit, que almenys a nivell de costos energètics i concretament els elèctrics, doncs els hi baixi, doncs escolta, és un... creiem que és una ajuda que pot beneficiar els santperencs en general.
7: Al setembre s'obrirà el procés de selecció i està previst

0: previst que els beneficiaris puguin començar a utilitzar l'energia al novembre. També tindran accés a una plataforma per consultar el consum i assessorament en gestió energètica. El projecte forma part de la línia d'ajuts de la Diputació de Girona per impulsar comunitats energètiques.
1: I parlem encara de xifres. Gairebé 2,3 milions de creueristes han passat pel port de Barcelona fins al juliol. D'aquests, 1,3 milions han visitat la ciutat. Cristina Martín.
2: Nova temporada de rècord de creuers al port de Barcelona. Continuen creixent els moviments de passatgers, fins a un total de 2,27 milions en el cas dels creueristes entre els mesos de gener i juliol. Una xifra que ha crescut un 7,5% en comparació amb el mateix període de 2025. Des de fa un any, el port ha incorporat un indicador per analitzar l'impacte que tenen els creuers sobre Barcelona. Segons aquest indicador, només 1,3 milions de creueristes han baixat del vaixell i han visitat la ciutat en aquest període, una xifra similar a la de fa un any. A banda, el tràfic total de mercaderies fins al juliol al port de Barcelona ha augmentat un 2% en un context de molta inestabilitat geopolítica. Durant els 7 primers mesos de l'any han crescut totes les tipologies de tràfic, especialment la importació de vehicles xinesos.
1: I en aquest punt, la informació esportiva. Jorge Agüero, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Esports.
3: Matí d'arribades a Can Barça. En les properes hores s'esperen els aterratges a Barcelona de Joao Cancelo, que de fet ja hi és aquí, i també l'esperadíssim campió del món, Rodri, tots dos jugadors blaugranes, Josep Capel.
5: Doncs Cancelo acaba d'arribar ara mateix, ha dit que està on volia estar. Recordem que va arribar a un acord amb el seu club, el Hilal, per rescindir el seu contracte, per tant, arriba gratis. Firmarà en les properes hores, on es farà oficial, i ja fins i tot podria estar en el trofeu Joan Gamper de demà passat. I aquesta tarda arriba Rodri a les 7 de la tarda a Barcelona. Hi va haver acord definitiu amb el City, recordem, 60 milions d'euros fixos, més entre 10 i 15 en variables, firmarà per les 4 properes temporades.
3: I dos noms propis més a l'entitat blaugrana. Clara Serra Jordi, la migcampista del femení, s'ha lesionat el radi dret amb la selecció sot-20 i estarà 6 setmanes de baixa. I un altre fitxatge, encara que aquest sempre ha estat de la casa i arriba per aprendre, Sergio Busquets s'incorpora a la banqueta del Barça Atlètic com a segon entrenador de Giuliano Belletti. En l'Espanyol, el nom propi és Roberto Fernández.
6: No hay mejor que arrancar de esta manera, para, ya no solo para los puntos, sobre todo para coger confianza para los próximos partidos y para que la afición también se entregue más a nosotros.
3: Així valorava el tablero deportivo el seu doblet ahir per assolir la victòria 3-0 contra el Llevant, que ara mateix té provisionalment segon a la taula l'equip perico. Molt pitjor les coses a Girona, ahir empat a un in extremis contra el Leganés amb el gol d'Abel Ruiz al 90 i guerra oberta de tres jugadors contra el club. Josep Guardiola.
7: Sí, Gankov i Van de Beek estaven per jugar, fins i tot l'ucraïnès apareixia a la fulla de partit, però cap dels dos es va voler canviar. Varen veure el partit des de la llotja. Banat a la banqueta també es va negar a escalfar la segona part quan li va demanar el tècnic. Al final, tot plegat va enfosquir l'empat a un del Girona davant del Leganés amb gol agònic al minut 90 d'Abel Ruiz.
3: També en segona, i aquesta tarda el Sabadell juga a les 7 de la tarda al Molinón, la casa de l'Sporting. L'equip arlequinat, recordem, redebuta 5 anys després en el futbol de plata.
1: Gràcies, Jorge. I ara, temps de cultura. I un any més, el municipi de les Preses, a la Garrotxa, acull des d'avui el Festival Is Dance, dedicat als balls d'arrel tradicional. La seva 44a edició posa el focus en el País Basc, celebra el 50è aniversari de Marc Boleny i convida companyies internacionals de Cuba, Indonèsia o Sud-àfrica. Marta Orquín.
8: Els 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional Marc Boleny, organitzador de Les Dansa, marca aquesta edició que ho celebra amb una exposició, xerrades i l'estrena de l'espectacle Allò que som, que repassa la trajectòria de Marc Boleny. Roger Casalprim presideix aquesta entitat que reivindica el festival com un espai de trobada on la dansa d'arrel és viva.
9: Portar aquesta dansa tradicional, que de vegades es mira amb una mirada de passat, nosaltres la volem explicar sempre amb aquesta mirada de futur.
8: Aquesta visió oberta de la dansa tradicional inspira artistes contemporanis que presenten propostes com Brit d'Ester Guntín, premi del Ficolomé, que vincula la dansa de cavallets amb la doma del cavall, Autoodi de l'Esbor, Hora Baixa de Radicela o Fars de l'Esbar Ciutat Comtal. El País Basc és el territori convidat enguany amb les companyies Vilaca i Kemen Dansa Taldea, que ens descobrirà les singularitats del seu carnaval. També visitaran les preses 5 companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica, que compartiran les seves tradicions a través d'espectacles i trobades amb el públic com les Nits és Dansa, un clàssic del festival que dirigeix Núria Feixas.
10: Aquestes nits participatives en què convidem el públic a ballar, a que coneguin aquestes cultures tot ballant amb les companyies, i les danses del món, que és la part més exhibitiva, són els espectacles de les companyies sobre l'escenari, amb els vestits tradicionals.
8: La tradicional festa al Parc de Pedra Tosca tancarà diumenge aquest festival participatiu i arrelat al territori de la Garrotxa.
1: I avui acabem amb un altre festival amb la música urbana de 31 Fam.